0: la previsió de l'oratge la trobarem en segona hora de programa, perquè al ser divendres i abans de una de les persones que se'n va de vacances, que parlava jo al principi, és el nostre metròleg Lluís Francés, doncs abans d'anar-se'n de vacances ens deixarà una altra parauleta del diccionari meteorològic i també la previsió, evidentment. El que sí tenim a hores d'ara són les temperatures a la nostra comarca. Carmen Úbeda, molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Quin divendres tenim, eh?
1: Ai, quin dia més...
0: Molt d'agost. Molt d'agost.
1: Sí, sí.
0: Molt d'agost.
1: De fet, és divendres i pareix que siga dilluns, no?
0: Sí, un poc així.
1: És que, bueno, ja, i el dilluns serà dilluns i pareixerà que siga divendres perquè estem en festes.
0: Correcte.
1: I ja tenim moltes ganes.
0: Bueno, temperatures, vinga, va.
1: Ganes tenim també de que no plogui i de que faci bon horatge. Ja pues... les temperatures no anem a dir res perquè estem entre 31 i 36 graus, un poquet per damunt d'estos dies. Més fresquets avui a la zona d'Agullent i d'Atzenetes, allí on tenen els 31 graus. Curiosament, a Bocairent, a la serra, hi ha 34. I la màxima d'avui, els 36, estan a Ontinyent. Per cert, sé que ja tindrem la previsió meteorològica de Lluís Francesc després, però tenim alerta taronja per altes temperatures.
0: Correcte.
1: Per pluges, per granís i per fosbers.
0: És per tot.
1: Per tot.
0: És per tot. És per altes temperatures i per tempestes i per granís i per tot. Però volem que diu Lluís després si ens afectarà o no ens afectarà directament a la nostra comarca. Doncs ja tenim les temperatures. És el moment de la picaeta.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida al Baida.

0: Tomàs Marín, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Anava a comentar ara amb Carmen, però també ho faig amb tu, en tots que estem ací. El tema de les nits, ja no parlem de les nits tòrrides, però encara estan ahí. Jo no sé si hem normalitzat també això. A nit, a les 12:30 de la nit, hi havia 27 graus a Ontinyent.
1: És una cosa de bojos.
2: Que fort.
0: Clar, i amb una humitat brutal. I jo dic, tio, és que tots els dies... És que ja jo he perdut el compte de les nits tòrrides i tropicals i que portem.
1: Sí, té tota la pinta, té tota la pinta.
0: Que portem en estiu, és que és una locura, tio. Bon, dit això i esta queixa, la deixaré així.
1: No és cartes al director, serà cartes a la meteorologia.
0: A la naturalesa.
2: No podem contra
0: no això. Podem contra això. Ja vam parlar d'això ahir. Bon, anem a contar què és el que tenim preparat per als diferents programes de Ràdio Ontinyent, perquè avui venim carregadets, Carmen.
2: Bueno, carregadets venim d'esports. Tindrem una nova edició de Ser Deportivos en aquesta pretemporada amb Tomàs Marín per a repassar tota l'actualitat esportiva, amb especial atenció avui a l'Ontinyent 1931, perquè tindrem així als nostres estudis a Rubén Sanz, l'entrenador de l'Ontinyent 1931.
0: Per fi, Tomàs, que ja teníem ganes, Teníem ganes, Estarà així, Rubén, perfecte.
2: Més cosetes. Com no, tenim que parlar de festa, dels moros i cristians d'Ontinyent, així que tindrem també així els nostres estudis a Ricardo Calabuig, el president de la Societat de Festers, per a que ens avanci i que ens conte com estan els preparatius, perquè ja arranca la Setmana Gran de les Festes. Arranca oficialment el diumenge amb l'esmorzar de la Llàgrima, tenim també la presentació de càrrecs, bueno, tenim el pregó... Moltíssimes coses.
0: Tenim moltes coses ja este cap de setmana.
2: Ara ja no es para.
0: Podem dir que sí, que oficialment ja comença este cap de setmana, la Setmana Gran de Festes.
2: Sí, bueno, actes previs també tenim divendres i dissabte.
0: Sí,
2: però bueno.
0: Tenim ganes ja.
2: Exactament. Moltíssimes ganes.
0: I de gaudir. I parlarem amb Ricardo, no només dels actes, que també passarem per damunt, perquè tindrem molt de temps de xerrar dels actes la setmana que ve, sinó de com arriba el president, com arriba Ricardo Calabuig a la Setmana Gran, després de tant i tant de temps treballant i preparant les coses. Perquè jo crec que també ha de tindre moltes ganes de que arribi el moment. No? Imagini, li ho preguntarem.
2: Més cosetes. Sempre diem que sense música no hi ha festa.
0: Correcte.
2: I sense gastronomia, i sense arrosser...
0: La vida no és vida.
2: I sense tapes i tot això, tampoc n'hi ha, festa.
0: Tampoc hi ha.
2: Així que parlarem amb Víctor Francesc, cuiner i copropietari de NAC, de la proposta gastronòmica de La Gran, ja sabeu, al Museu del Tèxtil, on de nou NAC repetirà com a responsable de restauració i enguany... Tenen una oferta en dos espais, Barra Brava, que estarà a la part dels aperitius, de les elaboracions més informals, i després una zona més vinculada a la cuina de restaurant amb arrossos, fideuà i brases.
0: Que el comentarem la setmana que ve en cada programa que fem en directe, però avui volem fer un xicotet tast del que podrem trobar des del dilluns en eixa La Gran, en el Museu del Tèxtil, en quant a l'oferta gastronòmica. Volem que diu Héctor. Jo ja tinc fam a aquestes hores.
2: Jo estic pensant-ho en tapetes d'arròs i tot.
0: Oh, ja.
2: És que estan espectaculars.
0: Clar, efectivament. L'any passat ja tenia molt bona pinta, volem les novetats que aporten en guany. Què més tenim?
2: Més cosetes, diccionari meteorològic amb Lluís Francesc, com bé tu deies, i avui tancarem anant fins a l'Olleria. Millor dit, l'Olleria vindrà així.
0: L'Olleria ve així, sí.
2: Exactament. Avui obrirem moltes voltes la porta de l'estudi, perquè tindrem amb nosaltres a Conxi Espejo, actriu de l'Olleria. Ja vam parlar amb ella la setmana passada per eixa pel·lícula, eixa estrena de L'Último Mono, on ha participat, on interpreta a Leire, i volem repassar sobretot els seus pròxims projectes, i teníem moltes ganes de que estiguera així.
0: Sí.
2: Ha vingut a la terreta, així que no podia ser d'altra forma, tenien que convidar-la a l'estudi, que ella també tenia moltes ganes de vindre.
0: És que, clar, és que són aquestes qüestions de convidats que moltes vegades ja xerrem amb ells perquè tenen projectes, però no viuen així, estan fora...
2: A Madrid, a València, treball, gravant...
0: Exacte. I no poden vindre, i xerrem amb ells per telèfon. I es va donar la casualitat que ve estos dies, o ha vingut estos dies, està per així, i ella va dir, i per què no vaig a l'estudi? Pues vine-te'n a l'estudi.
2: Sí, Conxi va dir que ja tenia moltes ganes de vindre, de conèixer-nos en persona.
0: Clar.
2: I, bueno, així que farem una xerrada tan bella.
0: Per acabar el programa, no està gens mal, xerrarem amb Conxi Espejo. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: Això a l'Oi per Oi. I a l'hora 14, Tomàs, què tenim?
1: Crec que tots i totes estem... amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes de que comencen no passar els dies, perquè sabem que cada dia que passa és un dia que perdem, entre cometes,
2: anem
1: a
2: dir. Sí, el que passa no torna.
1: Però crec que avui a les 10 de la nit, quan estiguen tots i totes en la plaça de baix i gaudint del ball dels llauradors, crec que ahir va començar a arribar el cuquet.
0: Correcte.
1: Les ganes.
0: Correcte.
1: Les ganes. I anem a fer això a la prèvia de les festes. Han vist les declaracions de Ricardo Calabuig i us contarem un poquet com s'ha plantejat absolutament tot. Anem a fer, a tractar de fer un mapa de totes les qüestions, perquè si n'hi ha festes, que és el tancament del carrer, de si com van els residus i tot el que està parlant al llarg d'aquestes jornades, us farem un mega repàs de tot per a que tingueu la vostra guia per a poder conèixer en tot moment com van estar les coses al llarg d'estos dies i d'esta setmana tan important que arriba a la capital de la Vall d'Albaida. En un dia on també obrirem la crònica de successos amb una detenció que es va realitzar ahir a Ontinyent per part de la Policia Nacional. Estem treballant encara en eixa informació. I per altra banda ens anirem a pegar la volteta per la comarca. Una comarca pues, que està encesa també en festes. Recorde que tenim programació en municipis com Alfarrasí, Montaverner, Fontanars dels Alforins, Castelló de Rugat, Bufali... És a dir, que tenim un poquet de tot, la veritat.
0: De tot,
1: I tenim per a triar, que això també està molt bé. I es centrarem com una eixa apartada de comarca donant-vos les principals claus dels municipis i també eixa agenda que crec que tots i totes desitgem escoltar.
0: Estarem molt pendents, com sempre, del Hora 14, el nostre, el de proximitat, també el nacional i internacional, però el nostre és el que s'interessa, és això, és esquina. Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies.
0: Ja ho tenim tot col·locat, ja ho tenim tot... tu no te'n vagis molt lluny, Tomàs, perquè no res, escoltem uns anuncis i a lo millor alguna cançoneta i anem en ser deportivos pretemporada. Carmen, tu sí. Gràcies. Adeu.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Del migdia a 7 minuts. Clar, és que Ontinyent arriba a eixe moment de l'any en què ja no cal mirar massa el calendari per saber que les festes ja estan ací. Es nota al carrer, a les comparses, als assajos, en les converses i també en eixa estranya capacitat que tenim estos dies per organitzar en una mateixa vesprada tres sopars, dos actes i una reunió. Això és així. Esta nit, amb el ball dels llauradors, tenim ja una primera cita. Demà arribarà la matinal amb els nostres majors i diumenge serà un dels dies que marquen definitivament el canvi de ritme. L'esmorzar de la llàgrima al matí i a la nit la presentació de càrrecs i el pregó. Però abans que comence tot, volem entrar un poc en la cuina de la festa, com quasi sempre, no tant per saber què passarà, que també el programa el tenim tots a mà, sinó per saber com arriba la festa 2026. Què hi ha darrere d'allò que veurem al carrer durant els pròxims dies. I per a fer-ho ens acompanya el president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, Ricardo Calabuig, una vegada més. Ricardo, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Miguel, bon dia a tots.
2: Benvingut al programa. Com estàs? Perquè la pregunta és obligada. Com estàs a hores de que comence tot? Lo gran.
3: Bueno, pues ara tinc una contradicció, no? Per un costat, per un costat estic com un flan, perquè sí, està tot ahí ja, i sempre tens aquest xicotet sustet de que algo puga fallar, i per l'altre costat estic molt tranquil perquè s'ha fet molta feina i crec que hem repassat i crec que està tot prou clar, sí. Però
2: són com les dues.

0: Veuetes estes, no? Està el dimoni i l'angelet, que està allà, no, tranquil, que està tot bé, i l'altre, bueno, i si falla alguna cosa?
1: Exactament,
0: no?
1: així no és.
0: Clar, és que porteu mesos des de la societat, des de totes les compasses, preparant unes festes que després passen a una velocitat tremenda. Quan s'arriba esta setmana, què és allò que encara ocupa més temps a la societat de festers i que la gent que està al carrer pràcticament no veu?
1: Bueno, pues lo que t'ha dit, no? Però la feina ja està feta, no? Tot està tot preparat, està tot engestit. Ara estem ultimant, repassant, per a que no se'ns escape ningú detall, i ara és en això en el que estem, no? Preparant els actes que ja tenim més damunt, com per exemple esta nit el Ball dels Llauradors, com tu molt bé has dit, i demà el matinal els nostres majors, i sobretot el diumenge, que és un dia molt gran per a Ontinyent, on està l'esmorzar de la... Bueno, primer comencem en la missa pels nostres festes difunts, després l'esmorzar de la llàgrima, el vermut del bisbe, i per la nit el pregó. Crec que és un dia molt intens, no? Pues estem en això, no? Preparant.
0: No vull entrar en detalls de cada acte, perquè són molts actes, però jo recorde que quan jo vaig arribar l'any passat, que vaig arribar per aquestes dates, tot el món em deia l'esmorzar de la llàgrima. Tot el món deia l'esmorzar de la llàgrima. És un dels actes més especials, on ja te n'adones que ja comença tot, però a més és molt especial. Tu eres de la mateixa opinió, Ricardo?
1: Sí, jo sempre ho pensava aixina també, que és un dels actes més... Primer, que és únic, que només es fa en un dinyet, no?
0: Correcte.
1: Això crec que n'hi ha que posar-ho en valor també. I després, perquè sempre ho he pensat que era especial, però ara vivint-lo com a president encara més, no? Quan parles de les persones que han desaparegut, que ja no estan entre nosaltres, que coneixes, però també aquelles que no coneixes, però que els escrits que te fa arribar la família te fa parlar a cor obert, no? I la veritat és que és un contrast d'emocions molt fort per a tots, però sobretot per al president.
0: Continuem parlant de la festa. L'any passat, Ontinyent va viure les primeres festes després de la declaració d'interès turístic internacional, i enguany ja és la segona edició. A mi ese reconeixement, clar, passada l'eufòria inicial, podíem dir, què ha canviat realment, Ricardo? No sé si s'ha notat més demanda, més visitants, més interès de fora, o en la pràctica la festa continua funcionant essencialment com abans.
1: Bueno, en realitat tot ha canviat i res ha canviat, no? Les festes segueixen sent les mateixes per als festers, però sí que és de veres que se nota un ambient diferent, no? I ese reconeixement que nosaltres ja sabíem que teníem, però que ara, que l'any passat ens van fer oficial, ens espenta a seguir treballant, a seguir millorant, a no relajar-nos, i en això estem, no? O sigui, vull dir, tot és igual, la festa és la mateixa, però tot canvia perquè seguim intentant evolucionar i millorar cada dia.
0: En quant al tema de que ja tot el món des de fa molt temps està preguntant, el tema de les localitats entre cadires, tribunes, etc, són més de 9.000 localitats, pot ser?
1: Sí, al voltant de 9.000.
0: Al voltant de 9.000.
1: Entre cadires i localitats de tribuna.
0: A mi em pareix una barbaritat. Jo no sé, vosaltres esteu acostumats, imagine. Però clar, no sé si la gent està demanant, queden, no queden, com és això?
1: Queden, encara queden, i al dilluns no queden massa, però al dilluns ja es comença la venda presencial en el Museu Fester a partir de les 10 del matí de les localitats que encara queden, no? Es van vendre quasi 5.000 localitats en un dia, en 24 hores.
0: 5.000?
1: 5.000.
0: Ostres, doncs jo crec que és un número...
1: És un número important.
0: Molt important, evidentment. Sí. Això jo no sé si vos dona un poc de por, entre cometes, l'èxit, no? Perquè quan, saps que quan arriba un èxit i està, que tot el món està parlant d'èxit, no quieres morir d'èxit, no, nosaltres...
1: No morir d'èxit, però sí intentar mantenir la qualitat, no? Això crec que és fonamental. Però unes festes com les d'Ontinyent, mantenir la qualitat, crec que és un repte, una necessitat i, per suport, una obligació.
0: Per supòs. Ja que creixer, continuar creixent, si és possible, no? A més, enguany, anem a parlar de diferents actes, perquè jo crec que està sonant Ximo, la marxa Mora Ximo, del mestre Ferrero, és el centenari del naixement del mestre Ferrero, ho estem celebrant durant tot aquest any, i enguany Pilar Ferrero dirigirà esta marxa Mora en l'entrada de bandes. Ixe moment ja és probablement, jo crec, que el més potent de les festes, o un dels més potents qualsevol any. Què espereu que passi en guany allí? Perquè, clar, serà difícil que siga una interpretació més, no?
1: Bueno, quizá siga este un any en què torne a marcar un ítem, no? Crec que dirigisca la filla del mestre Ferrero, enmarcat dins dels actes del centenari del seu naixement, pues crec que és una fita important. Mm. Però és que, clar, és el que tu molt bé has dit, és l'acte més potent, clar, un dels actes més potents que tenim en Ontinyent. No sabem on té fi, però... Vamos, nosaltres posem sempre molta il·lusió perquè és el vídeo en YouTube que nosaltres pengem i que l'Ajuntament penja que més repercussió té, no? Que més visites té, no? Crec que, clar, és que és brutal, espectacular.
0: És que és brutal. I hi ha una decisió en guany també relacionada amb Ferrero, que potser ha passat més desapercebuda, però que jo crec que té molta història darrere, que la família ha autoritzat que Cristo de l'Agonia, vinculada durant més de 40 anys a la Unió Artística Musical, puga ser interpretada a partir d'ara per la banda oficial de la Societat de Festers. Com s'ha arribat a aquest acord? Què significa des de la pròpia història musical de la festa? Què significa per a vosaltres, també?
1: Home, per a nosaltres és un orgull que la família Ferrero hagi accedit a aquesta petició que van fer. La veritat és que tindre una cosa nostra, clar, del mestre Ferrero en homenatge al Santíssim Crist de l'Agonia i que sols es poguera interpretar cada 3 anys, pues per a nosaltres era, pues com a que ens agradaria que sonara tots els anys, perquè anem a dir una mentira. Doncs avui este any ha sigut possible.
0: Que bé. I després també estan aquestes comparses que celebren 50 anys. Clar, enguany són Taifes i Cides, si no m'equivoque. Clar, quan una comparsa arriba al mig segle, és, jo crec que molt fàcil mirar fotografies, parlar de records, però a mi m'interessa el present, perquè això parla de com està la salut de les comparses. Anant més enllà de Taifes i Cides, com està la salut de les comparses a la festa?
1: Bueno, pues les comparses estan gozant totes de molt bona salut, no? Va haver una època que sí que hi havia algunes comparses que estaven passant malament, però crec que en els últims anys, els últims 5-6 anys, totes les comparses han crescut i sobretot les xocotetes també, no? I això es garantitza la supervivència, que en alguns casos estava complicat.
0: Tu has dit alguna vegada que la grandesa, més o menys, que la grandesa de la festa no es mesura només pel que es veu, sinó pel que és capaç de fer sentir, no? Però presidint-la també has de veure la part menys poètica. Anem ahí. Què has descobert de les festes des de la presidència que no sabies quan simplement les vivies com a fester?
1: Bueno, la intensitat que es viu des de la casa, no? I després, quan una persona se posa al càrrec de qualsevol associació, no només la societat de festers, sinó una comparsa o una esquadra, simplement, o inclús una comunitat de veïns, no? Sempre se veu que n'hi ha molta feina, però no se veu sempre lo mal que algunes persones ho fan passar, no? Però bueno, això deu anar en el càrrec i es dona per ben aprofitat i ja està.
0: Des d'avui fins a que acabe la Setmana Gran de Festes, tens algun minut lliure o estan tots ocupats?
1: Tinc dèficit de minuts.
0: Necessites minuts, no?
1: Necessitaria algun minut que altre.
0: Si es pogueren comprar, no? Com
1: sí,
0: diu aquell.
1: Estaria bé.
0: Estaria bé. Doncs no volem molestar-te més, Ricardo. Volíem fer esta prèvia de tastar com està l'ambient. Per la ciutat ja es veu, pels carrers ja es veuen, hi ha novetats en guany que anireu trobant, evidentment, les llums, per exemple, del recorregut de l'entrada, jo les he vist ja penjades i és espectacular. Jo no sé la teua impressió, quina és la teua opinió, ja sense encendre,
1: Sí, quan les vam dissenyar teníem molta il·lusió perquè ens agradava molt, no? Perquè la idea naix de l'escut d'Ontinyent, del propi escut d'Ontinyent, hem desenvolupat l'art, no? Però quan els hem vist penjats en el carrer, la cosa ha canviat. Ostres, a millor, no? Perquè ens agrada més de lo que estava plantejat en els esbossos. I esta nit s'enxufaran per primera vegada.
0: Uf.
1: Entonces estem ahí.
0: Hi ha ganes,
1: Hi ha moltes ganes. Hi ha moltes ganes de veure-los en marxa. Sí.
0: Sobretot el que és Daniel Gil, des de dalt, i mires cap a baix i veus tot això sense encendre, de dia, i dius, ostres, això com serà, Esta nit ja s'encendre.
1: Vam intentar des d'un principi buscar uns colors que lluïren tant de nit com de dia, no? Perquè no sempre estan encesos, clar. Però sí que la fotografia sempre estarà emmarcada en uns arts que són nostres, propis, i que no donaran lloc a dudes, i que no es podran gastar en altres llocs,
0: que clar que sí,
1: també és important.
0: Parlarem de tot això i de més detalls durant la Setmana Gran, que ja sabeu que estarem fent programa en directe directe des de la plaça Sant Domingo i també des de la plaça Major, este hoy por hoy, on tinguem Vall d'Albaida. Ricardo Calabuig, que vaja molt bé i tornarem a xerrar de segur.
1: Segur que sí.
0: Una abraçada forta.
1: Bon dia.
0: Adeu.

0: En 10 minuts arribem a l'una i mitja de la vesprada. Continuem parlant de la setmana gran de les festes d'Ontinyent. I parlant de la gran, que ja sabeu que és una sèrie d'activitats que passen més enllà dels moros i cristians, però sempre paral·lelament a la gran es podrà anar a escoltar música, a trobar-se amb gent, a fer una parada entre acte i acte, però també convindrà anar amb fam. Per què dic això? Perquè enguany la gastronomia torna a ocupar una part important del recinte amb una proposta pensada per funcionar pràcticament a qualsevol hora del dia. Des d'un mos ràpid fins a seures, per què no, davant d'un arròs, una fideuà o alguna coseta que hagi passat abans per les brases. I darrere de tot això torna a estar un restaurant que ja coneix bé la gran. S'escolta Héctor Francés, que és cuiner i propietari de NAC. Héctor, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres, encara que són hores complicades perquè parlar de gastronomia a aquestes hores no sé si no és una bona idea, ja t'ho dic, perquè ja tenim fam, ja tenim fam. Però bo, anem al que heu preparat benguany, Héctor. Heu decidit separar la proposta en dos espais, correcte? Què és el que anem a trobar?
1: Sí, correcte. Conforme has dit, este any tenim el que és, li ha anomenat la Barra Brava, que és on tindrem aquests 8 aperitius de mossets individuals plens de molt de sabor, en el qual és per a menjar molt fàcil en les mans, llevat d'algun d'ells que sí que necessites d'una forqueta, no? Però la resta són totes de mosset.
0: Molt bé.
1: I per altra banda, tenim la part com a novetat d'este any, que tenim moltes ganes, és, li dic que és arròs i brasa, i és, el lema és compartir al mig i repetir, no? Així com la Barra Brava és mossets individuals, esto és compartir al mig i repetir. Vull que incorporar estos dos tipus de producte, que tindrem arròs i fideuà del senyoret i arròs i fideuà de pato, en setes, ¿vale? I després, sí, i després tindrem aquest entrecot de llom alt a la brasa, que també eixirà des de la part de cuina tot talladet, per a que la gent tinga molta comoditat a l'hora de menjar-se-ho.
0: Ostres, clar, ara sí que m'acabes de deixar loco. Loco, perquè clar, lo del mosset està clar, i això, però clar, està novetat, i m'has dit que tens moltes ganes de que això passe, no? Però com és trasllada una cuina de restaurant a un lloc on el ritme, el volum de gent, la manera de menjar són completament diferents, Héctor?
1: Sí, a veure, al final, darrere de tot això n'hi ha, pues, bueno, n'hi ha molt de treball, esforç, i sobretot per a que tot això funcione a la perfecció tens que tindre una gran organització, no?
0: Claro.
1: Anem amb molta gent per a treballar, antes de començar tots els servicis fem la nostra xerrada per organitzar-ho tot, i vamos, que no capia ningú dubte que hi serà de 10, la veritat.
0: Pues ja tinc jo moltes ganes, també. La cuina en la Gran, ahir en el Museu del Tèxtil, estarà funcionant durant tot l'horari de la Gran, que crec que és a partir de les 11 del matí, correcte?
1: Sí, correcte.
0: Això significa que podem passar per allí des de pràcticament l'esmorzar fins al sopar. Jo no sé si heu hagut de pensar una oferta diferent segons l'hora o pràcticament tota la carta estarà disponible durant el dia.
1: A veure, tota la carta està disponible durant el dia. Sí que és veritat que en aquest torn del migdia, diguem-li guaixina,
0: sí,
1: que està obert el museu des de les 11 del matí, és difícil que a les 11 no vinga algú a demanar-te un arròs, no? Però pràcticament el museu en si, l'espai, està obert a partir de les 11 i nosaltres podrem començar a oferir tot i se menjar a partir de les 12.
0: Val.
1: És veritat que la part d'arròs i de fideuà es fa tot el moment així. Tenim un espai que tenim 6 foguers, en el qual podem fer 6 paelletes a la vegada d'entre 2 i 6 comensals, val? Però sí que és de veres que, torna a repetir, que està pensat aquesta part d'arrossos i de fideuà per a compartir al mig i repetir.
0: Correcte.
1: És a dir, les racions, aquests calderets de 2-3 racions, no vol dir que siga per a 2-3 persones, simplement poden menjar-ne 5, 4, 6... ¿vale? I tens aquest altre tamanyet de 4-6 que pots aplegar fins a menjar-ne en 8. El concepte és, el client agarra el calderet, en aquest cas la paelleta,
0: vale,
1: se'n va a la seva taula d'apoi on estan tots els seus amics, familiars i demés, i a menjar del caldero, com sempre s'ha fet.
0: Com va néixer este concepte? Perquè, clar, és que m'agrada molt lo de compartir al mig i repetir, no? Com se va ocorrir este concepte?
1: Bueno, realment nosaltres en el restaurant en NAC, en el dia a dia, no? Ja tenim el menú en el menú del dia des de fa molts anys, que treballa en les paelletes, sí. De 2, 3, 4 i 5. I m'agrada molt personalitzar-ho, no? No m'agrada fer i se paella gran, no? Ara, yeah. Anem a compartir pa 8 o 10, no m'agrada. Preferís fer-ne en 2 o fer-ne en 3, depèn de la situació, no? I, bueno, l'any passat, com ja vam vindre així al museu, aixina de sorpresa també, sí. No? I vam dir, ostres, pues l'any que ve, si tornem a estar així, vaig a pegar-li una volteta i l'arròs ve en mi. És la meva identitat i ve darrere on vaig jo. Entonces, creia que este any és l'any adequat per a oferir-ho a tota la gent així en el museu.
0: Que bo. Anem acabant, però anem a posar-te en un xicotet compromís, No, però xicotet, ja veuràs. Perquè, clar, és com... Vale, què t'agrada més, mamà o papà? Però, bo, jo te pregunto. Arribe jo el dilluns, per exemple, val? I dic, tinc fam, Héctor, però no sé què demanar. Què és això que Héctor Francés em diria? Si vens en guany, això ho has de tastar sí o sí.
1: Pues mira, una de les coses que l'any passat va triomfar un muntó és la coca de carxofo en ceba caramelitzada, foie i mistela. I este any la repetís, igual, perquè va ser un encert, però també tenim ese producte de temporà, que, òbvio, és la tomata, no? Oh, wow. I tenim així un mosset, que és la tomata, en ese capellà, en formatge al romer, en un oli d'alfàbega i en un gel d'orelluig. Eixe és un entrant també molt fresc, és de temporà. També tenim una albergina a la flama en una sobrassa d'ací d'Ontinyent, d'embotí d'Ontinyent, en mel i papà.
0: Mare de Déu, és que clar, no pots quedar-te en uno. Guarda'n quatre de cada, per favor.
1: Aixina és, sí.
0: Que bo. Doncs, Héctor Francés, enhorabona una vegada més. Sabem que serà tot un èxit i anirem a tastar-ho segur, perquè això no pot quedar-se ahí. Moltíssimes gràcies, Héctor.
1: Gràcies a vosaltres, vos esperem així.
0: Gràcies, adeu, bon dia.
1: Gràcies.
0: Uns anuncis, i saludem a Lluís Francés, un altre francès, però en este cas per a parlar de l'horatge, no de gastronomia, que ja tenim fam i ja no pot ser això, vinga.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
3: ¿Pero quién pone un villancico en verano?
4: Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
5: Cariño, ¿duermes?
6: ¿Con este calor?
5: ¿Y si abrimos la ventana?
6: Ya está abierta.
5: ¿Y si ponemos el ventilador?
6: Ya está puesto.
5: ¿Y si cambiamos el colchón?
6: Eso podría funcionar.
7: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
8: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: una setmana protagonitzada, ja no només per l'oratge, que també, sinó protagonitzada per aquest eclipsi, que així no va ser molt espectacular a la nostra comarca. Dic que en una setmana que ja acabem i que arriba el cap de setmana i que ja comencen els actes de la Setmana Gran de Festes, així, de Morts i Cristians d'Ontinyent, doncs no volíem passar l'oportunitat de xerrar amb el nostre meteoròleg de capçalera, Lluís Francesc, per a la previsió de l'oratge i també per a aportar una coseta més al diccionari meteorològic que portem fent des de fa molts mesos. Lluís Francesc, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, com estem?
0: Al final, les previsions, Lluís, he de passar per damunt d'això, però les previsions que vas fer del núvol o els núvols que apareixien o no apareixien el dia de l'eclipsi van aparèixer i van estar presents, tio.
1: Sí, la veritat és que sí, des de Ontinyent cap a baix. Me'l van menjar un full d'Estambul.
0: Per un full, tal qual, un full d'Estambul, tal qual, així no es diu. És que, va, quina pena, tio, quina pena. Bueno, dona igual, això ja ha passat, això ja ha passat. Anem a mirar el futur
1: bueno,
0: immediat.
1: Anem a veure l'any que ve, tenim un altre, però no, aquí no toca tampoc.
0: No toca.
1: La grossa de Nadal no toca aquí tampoc.
0: La grossa de Nadal no toca. No, és de veres. Però no, anem a passar al present, a parlar del present i un poquet del futur de les pròximes hores i els pròxims dies en quant a l'oratge. Conta'ns què és el que tenim ahir damunt la taula.
1: Bueno, tenim, la veritat és que hi ha que mirar la situació atmosfèrica que tenim tant avui com demà. L'Agència Estatal de Meteorologia té activat avisos a l'interior sud de la província de València. Bueno. Avui, per exemple, tenim tres avisos. Per un costat tenim avisos per pluges i per tempestes, però també avisos per altes temperatures. O sigui, una combinació... bomba.
0: Sí, és perquè, la tormenta perfecta que diu aquell, Déu.
1: Correcte. El que passa que veient els mapes que ens dona el model d'EMET Harmony d'acumulació de precipitació, en principi la jornada d'avui és probable que no tinguem pluges a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, però no és descartable. El que està clar és que les temperatures se queden al voltant dels 38 o per damunt dels 38. La calor això no m'ho la lleva damunt.
0: I
1: a més, en molta xafagor, perquè en el moment que tinguem aquestes tempestes, que és probable que se queden més a l'interior, bueno, pues, vindran núvols que vindran cap a les nostres terres i deixarà un poquet ja nuvolat la comarca. Però recordem que podien tindre algun conat tempestuós amb ratxes fortes d'aire. Aquesta és la qüestió per al dia d'este divendres. El dia més complex, en principi, és per a demà dissabte. Demà dissabte tenim de nou una probabilitat de... Les temperatures baixen, les màximes, es queden al voltant dels 35-36, però l'avís per pluges i per tempestes continua marcat en l'interior sud de la província de València, on les comarques centrals sembla que tindran la grossa, segons el model d'acumulació de precipitació d'EMET Harmony, però també a la Vall d'Albaida no és descartable que puguen tindre una bona trona, més acompanyada d'una forta ratxa de vent i també puntualment de granís. Així que demà serà un altre dia en tempestes, tant el divendres com el dissabte tempestes. Què ocorreix el diumenge? Bueno, el diumenge, comença a entrar vent de llevant, vent de gregal, serà predominant, les temperatures el diumenge baixen un poquet, és que tenim una vaguada que durant el cap de setmana donarà que fer molt bona part de la península i aquí pues, també ens tocarà alguna cosa. O sigui, és la situació que per això tenim esta situació d'inestabilitat de cara al cap de setmana. Diumenge no pareix que tinguem tempesta, no és descartable, però les temperatures baixen tant les mínimes com les màximes. Atents a la setmana pròxima. Si vegem el model centroeuropeu per conjunts de predicció a mig llarg plaç del centroeuropeu, diu que les temperatures estarien en valors normals per a l'època de l'any i pluja per damunt de lo normal. De moment no és aixina, o per lo menos els models no marquen aixina. Anem a tindre temperatures altes la setmana pròxima. Per exemple, dilluns ja pujarien les temperatures de forma acusada amb llevant, o sigui que molta basca.
0: Buf.
1: I estarien per damunt dels 35. I atents, perquè dimarts podríem fregar els 40 i pu superar-los el dimecres.
0: Ostres.
1: Ja de cara a meitat de setmana estaríem normalitzarien les temperatures, però la setmana pròxima apunta brava. Així que...
0: O sigui, que la setmana gran, la setmana gran ha sigut Ontinyent a Punta Brava. Podria ser el titular, setmana gran Ontinyent a Punta Brava. Este seria el titular de l'oratge, segons Lluís Francesc. Obre, t'haurà de dir que m'agrada molt com a titular, no m'agrada molt com a sensació de ciutadà, saps com te dic? Però... No,
1: evidentment. Però és lo que toca. De moment, els models han hagut altres passades de la setmana passada que ni es han anomenat perquè mos posaven una dana i era perillosíssima. Bueno, yeah. I hi ha coses que no hi ha que dir, perquè no, i evidentment ni se va complir ni res, però bueno, lo únic que diem és que lo que és probable que si este cap de setmana ens plau, damunt serà en forma de fang, els cotxes embrutats, perquè tenim pols en suspensió, molta calitxa, i que la setmana pròxima tot apunta que les temperatures pugen. Perquè això no sé, és una de les coses que ja li podeu despegar a voltes. Yeah. Això aquí no s'equivoca. Yeah, aquí sí. No s'equivoca.
0: Això és així.
1: Mira que la paraula equivocació m'agrada poc.
0: Bo, doncs ja tenim la previsió de la leche per este cap de setmana. També una xicoteta previsió per a la setmana gran, que és la setmana que ve. Anem ja al diccionari meteorològic, Lluís Francesc, que has preparat avui.
1: Pues mira, lo que tenim és la situació de calor que estem tenint.
0: Sí.
1: Moltes vegades diem, no, és que el calor és perquè ve una massa d'aire de l'Àfrica. Sí. El calor és que fa molta calor, o ve de Líbia, o ve bueno, d'on vinga.
0: Sí.
1: No sempre és així. Lo que no sabem és que hi ha una paraula que és molt... no se diu molt en els telediaris,
0: sí,
1: ni en els boletos d'informació,
0: sí,
1: però que és una paraula que ens diu lo que fa la nostra península. Nosaltres mateixos mos fem la calor i se fa directament per una paraula, per subsidència. És un terme, és de la física termodinàmica, que és una situació de calor de cap a dalt, cap a baix, de pujada de pressió. O sigui, que la calor se genera no del nord d'Àfrica, sinó nosaltres mateixos.
0: La fabriquem nosaltres mateixos, no? Vols dir?
1: Per dir-lo alguna de forma més ràpida i menys complexa. Sí. Bueno, anem a lo que anem.
0: Val.
1: Anem a què és que és la subsidència en meteorologia.
0: Subsidència.
1: Sí, la subsidència és un fenomen atmosfèric que ocorreix quan una massa d'aire descendeix des de nivells més alts de l'atmosfera cap a nivells més baixos. A mesura que està baixant, l'aire descendeix i experimenta un augment de la pressió. Aquest augment de la pressió comprimeix l'aire, la qual cosa provoca que s'escalfi. I bueno, és un procés conegut com a calfament adiabàtic per compressió. Aquesta és la situació de la subsidència, perquè moltes voltes, ja te dic, quan tenim calor, quan fa o hi ha onades de calor, no té per què ser per una arribada des del nord d'Àfrica. Pues, a diferència del calfament causat per la radiació solar directa, la calor per subsidència no depèn de la llum del sol, sinó de canvis de la pressió atmosfèrica. Aquest tipus de calfament està associat a sistemes d'altes pressions, com l'aire descendeix de la forma generalitzada, i és el resultat en les regions afectades, com les nostres, en part, sobretot el centre de la península, que és on més s'entenen, tendeixen a experimentar cels buidats, baixa humitat, temperatures elevades, en capes mitjanes i baixes de l'atmosfera. Un exemple, com a calor per subsidència, ocorreix en el centre dels anticiclons subtropicals, on l'aire sec i càlid descendeix, inhibint la formació de núvols i provocant climes càlids i secs. Aquest fenomen també es pot identificar en onades de calor per augmentar les temperatures a la superfície terrestre, i que ocorreix aquí també. La calor per subsidència i el calfament de l'aire degut al seu descens i compressió és un procés clau per entendre molts fenòmens climàtics.
0: Fixa't.
1: Especialment en zones àrides i durant episodis d'altes pressions persistents. Uh-huh. Bueno, relació, pues el de relacions que té la subsidència en anticiclons, pues són sistemes d'alta pressió atmosfèrica i bueno, ells l'aire tendeix a descendir des de nivells alts. En les onades de calor, bueno, pues ante les onades de calor, els anticiclons solen ser presents de manera persistent sobre una regió, aquest aire descendeix dins d'aquests sistemes i reforça el calfament de la superfície. I, bueno, per als processos adiabàtics i com podem tindre o identificar la subsidència, anem a fer-lo més fàcil.
0: Vale.
1: Pressió alta.
0: Sí.
1: Hay que buscar zones marcades per un H. gran en els mapes de superfície. Val. Indica la H o la A. Sí. S'indiquen sistemes anticiclons. Per exemple, en estiu tenim sempre l'anticicló Soria en el centre. Bueno, ahí tenim subsidència. Ser buidats, que no tinguem núvols, aquí estem tenint llevant, pues, no tenim molta subsidència, però val, ens afecta directa o indirectament la calor. Bueno, pues, les imatges de satèl·lits pues, sense núvols. Uh-huh. I l'aire pues, descendeix sec i càlid. Temperatures elevades, inversió tèrmica, bueno, pues, les regions amb molta subsidència, els deserts, els oceans subtropicals i, bueno, en l'Europa, pues aquí. Uh-huh. A Espanya tenim moltes. I impactes del calor per la subsidència en el clima local, pues, bueno, pues l'augment de les temperatures, la inhibició de pluges, queden sequeres, major risc d'incendis forestals, augment de les onades de calor urbanes i també la deterioració de la qualitat de l'aire, perquè, clar, l'aire descendeix, atrapa contaminants prop del sol i, bueno, pues imagina, pues es contamina. Esto es la subsidència té moltes coses lletges, sí, però és molt comú durant l'estiu.
0: És curiós, clar, perquè és de veres que tenim com una... En l'imaginari col·lectiu tenim, si fa molta calor, sobretot en estos dies, que ha fet i que està fent, i les onades de calor, que tenim la... en l'imaginari això de, no, pues ve del nord d'Àfrica, tal, no sé quantos, i pareix ser que moltes vegades l'estem generant nosaltres mateixos. Vull dir, que s'està generant així, que no ve de cap lloc, ve de dalt cap a baix, no? Per entendre'm.
1: Correcte, des de capes altes de la troposfera cap a baix, és quan ve aquest calor, i igual que en el ponent, quan està creuant tota la península, conforme està creuant, és un vent antitríptic, el que fa és guanyar pressió, i com guanyes pressió, guanyes temperatura, i arriba a les nostres terres, arriba al ponent molt calent, i en temperatures per damunt dels 40 graus, uh-huh, bueno, pues aquí és el mateix, però de dalt cap a baix.
0: Cap a baix.
1: Una cosa de l'oest a l'est, val, i l'altra és, per exemple, els de Sevilla, de l'est a l'oest els arriba aquesta pujada de pressió.
0: Exacte.
1: O sigui, que són... I per a tots, de dalt cap a baix, que és la subsidència.
0: Doncs ahí queda, senyores i senyors, si és que no direu que no aprenem coses ahí, així en este programa i a nivell de meteorologia, gràcies a Lluís Francesc, jo ara entenc moltes coses, no massa, però moltes més sí que abans, i és gràcies a ell i a este diccionari. Per cert, que el nostre benvolgut Lluís Francesc, que avui serà l'últim dia que estigui a nosaltres fins ja a nova temporada, perquè te'n vas de vacances, no?
1: Efectivament. Sí, vaig un poc de vacances, vaig a pegar una volteta per ahí.
0: Molt bé, ja que descansar, Lluís. Tu eres dels que deixa el treball en casa o quan estàs per ahí et fixes que en els núvols o en totes aquestes coses, o no? O què?
1: Jo sóc un friqui.
0: Sí o què?
1: Si me perc algo, no estic a gust.
0: Que bo.
1: Així que no me perd res.
0: M'ho imaginava. Lluís Francesc, que gaudisques molt de les vacances, que descanses, i moltíssimes gràcies una vegada més, amic.
1: Gràcies a tots i una forta abraçada.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: I la Vall d'Albaida s'ompli de festa. Del 8 al 18 d'agost viu les festes d'Alfarrasí. Sent l'emoció de la gran entrada de moros i cristians, divertix-te amb la cavalcada humorística i compartix el sentiment dels nostres actes religiosos. Música, rebeldes i tradició t'esperen. Consulta tota la programació als canals oficials de l'Ajuntament d'Alfarrasí. No te ho penses i vine a viure.
2: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
3: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida El Match 65, Ontinyent.
4: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net, hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
5: Jefe, ¿un nomikai?
6: ¿Un nomiké?
5: Nomikai. En japonés quedará tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
7: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
8: ¿Nomikai?
7: Y acaba diciendo,
8: ¿otro crema?
7: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
9: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
10: Quince minuts i arribem a les dos del migdia. A veure, no és la primera vegada que conversem amb la nostra convidada d'avui. De fet, durant els últims, podem dir, anys, hem anat retrobant-nos amb ella cada vegada que la seua carrera ens donava una bona excusa per tornar-la a telefonar. I pel camí han anat canviant moltes coses. Han arribat nous personatges, rodatges, estrenes i oportunitats. Algunes esperades i altres que probablement jo crec que ni ella mateixa imaginava quan va decidir que volia dedicar-se a això de la interpretació. Avui tornem a trobar-nos amb ella, però esta vegada tenim l'oportunitat de fer-ho amb més calma i per primera vegada compartint estudi. O quasi, compartint estudi. Conxi Espejo, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: Com estàs?
11: Quin gust estar així, mare meva. La meva primera volta en persona.
10: Sí, que ja hi havia ganes, també és de veres.
11: Sí, jo ho sent com un event en la meva vida i en la meva carrera, estar així per primera volta.
10: Gràcies per vindre. Gràcies per voler vindre. Però clar, perquè cada vegada que parlem amb tu sembla que hi ha alguna cosa nova que contar. I sí, això és molt bona notícia, no? Anem a fer una mirada un poquet enrere. Quan tu mires tot el que ha passat en els últims anys, la carrera que estàs vivint s'assembla un poquet a la que imaginaves quan vas decidir que volies ser actriu?
11: Pues és de veres que m'ha sorprès moltíssim. Jo sempre he sigut una xiqueta amb molta hiperactivitat i algo en mi, un poquet inconscient, pensava que tot anava a ser un poquet més ràpid. Val. O esperava un poquet més de rapidesa, però és algo que tinc en mi, que em passa diàriament. Soy niña, sí, de creer les coses
10: ràpid. Lo quiero
11: ya. I això sí que m'ha donat compte i ha sigut un bon xoque de realitat, que de fet el mira amb molt d'amor i amb molt de carinyo, perquè també estic aprenguent molt, el que les coses costen, van poc a poc, i això m'ha fet també estar més orgullosa i més agraïda de tots els passos que estic aconseguint. Si quan era xocoteta pensava que les coses de la meva carrera, crec que no. Crec que la vida m'ha sorprès a millor.
10: Bé.
11: Que les coses que esperava de xocoteta encara estan per vindre,
10: bé, això
11: ho
10: també.
11: Sé, o sigui, algo tinc ahí. De fet, avui ho pensava, dic, quants papers sonyats que jo ha volgut, que estic molt clars de damunt i són molt, com molt concretos, i jo sé que en el fondo vindran. O vindran, o inclús, qui sap, en el futur faré jo que vinguin.
10: Però eres persona d'objectius? Vull dir, eres persona de clavar-te objectius ahí, o de metes, o... Perquè jo, per exemple, no ho soc, saps? Van apareixent, que també no sé si és un error.
11: Claro, jo és raro. És de veres que soc persona de pensar els objectius i de fantasear, soc més fantasiosa. Tampoc faig res en concret, no em fique com a escriure la sèrie, perquè si no jo ho faria.
10: Clar.
11: No, és més energètic, perquè també confio molt en que la vida em dona coses, pues, lo que diem, inclús millor esperades de lo que jo pensava. Valenciana és un projecte que per a mi mai m'havia imaginat en la vida i que després de rodar-lo i fer-lo vaig sentir que això estava totalment destinat per a mi, que aquest personatge, si no l'havia fet jo, pues l'havia fet una altra actriu, amb molt de gràcia, amb molt d'art, però haurà sigut una altra cosa.
10: I això era per a tu.
11: Claro, jo tinc algo d'una idiosincràsia molt concreta que estàvem parlant des de que has començat avui la sessió, que dic, jo sóc una dona de poble per molta capital que tinga que mamar. Sóc una xica que li fa molta gràcia i que també admira molt els personatges que han conviscut en mi tota la vida. I això me fa tindre algo molt concret que em dona brillo, gràcia i art, i tinc que saber-ho.
10: Mira, has parlat del camí o de les expectatives, que són millors de les que esperaves, encara que no va tan ràpid com tu creies al principi.
11: No.
10: Deixa rapidesa o deixa camí, també volia parlar jo avui, no? Perquè nosaltres coneixem, al final, els papers que aconsegueixes.
11: Sí.
10: Però no tots els que es queden pel camí.
11: Buah.
10: Perquè es queden molts en el camí. No sé si ara mateix continua havent molt de no.
11: Molt.
10: Més
11: molt.
10: Que sí.
11: Oh.
10: Sí.
11: Més no, o sea... Més no.
10: Per mil.
11: Per 50.000, o sea, és una salvajada. De fet, és algo que estic per primera volta des de ja fa un poquet, des de l'any passat, sofrint més, que és molt bona notícia també, perquè significa que estic fent molt més.
10: Molt més, clar.
11: Estic accedint a càstings molt més importants, m'està vull veure molta més gent, els meus managers són, vamos, m'acompanyen diàriament amb tot, entonces... Sí, vale, pues n'hi ha una ferida, que és que recibis molt de no. Jo sóc una xica molt sensible.
10: Però lo de treballar la frustració, això que ens diuen des de xicotets, bueno, ara més que quan nosaltres érem xicotets, però lo de treballar la frustració, així se treballa, però a cops.
11: A cops. És de veres que jo tinc molt treballat des de xocoteta, el no comparar-se, cosa que això reconec que dic, ostra, que bé, perquè em ve molt bé. Ja siga per el poble, el que siga, jo sempre és de veres que ha vist com a la gent parlar molt, i de mi en concret, coses que, bueno, que jo ho sé, i des de l'amor i des del tot, però sempre ha pensat, és que cada un com és, i ja està, i ho ha fet per acte d'amor propi, per protegir-me, i inclús per també protegir els demés, de dir, no, que cada un com és, i ja està, i no fa falta parlar de l'altre. Entonces, això sí que m'ha ajudat a tindre... Pues a dir, bueno, li l'han donat a la meva companya o a aquesta actriu que no és la meva companya o no la conec, però que té aquestes característiques. Cada un som qui som, tinguem una energia i el que estava destinat a uno és pa uno.
10: I és donar-se compte de que això forma part del camí, no?
11: Sí, perquè però si així no i tot perduts, és molt.
10: Ja, és molt, molt complicat. Tot i això, podem dir que últimament estem veient molts llocs, has parlat de Valenciana...
11: Sí.
10: Paper protagonista.
11: Sí.
10: Fa no res, parlaves en Carmen Úbeda de L'Último Mono, que s'acaba d'estrenar, que per ser com va tot
11: el
10: bé.
11: L'Último Mono està anant molt bé perquè damunt és la meva primera comèdia. Valenciana sí que tenia sus toques de comèdia, perquè jo tot el que toque...
10: fas comèdia,
11: n'hi ha algun
10: poquet.
11: que té aquesta cosa, i el meu personatge donava també, encarna de Valenciana, donava peu a això, però sí que és de veres que aquesta és pura comèdia de fresca, fresqueta, facileta, que de fet recomane que no l'ha anat a veure al cine, que vaig ja, perquè ara s'està molt fresqueta als cines, i damunt el cine espanyol requereix de que anem a apoyar-lo. Que molta odissea y mucho todo, que nos encanta, divino, mi todo, mi perfecto.
10: Muy
11: odissea,
10: Nolan,
11: muy Nolan, nuestro Spiderman, nuestro tal, y de pres, ve que, o sea, el nacionalismo aquí también tiene que salir.
10: Mea prioridad nacional. Anem a un altre tema, perquè clar, estem parlant de Valenciana. estem parlant de l'último mono. Parlàvem abans a micro tancat de que apareixes en un capítol de l'Oasis.
11: Sí.
10: Però jo vull parlar del Ser Querido,
11: sí,
10: que és la peli de Rodrigo Sorogoyen, sí, que fa un any i mig ens deies que estaves rodant però no podies dir res,
11: sí,
10: i tal. Ara ja es pot dir, ara ja es, sí, sap. Clar, estem parlant de Rodrigo Sorogoyen com a director,
11: sí,
10: Javier Bardem, Victoria Luengo. Per favor, conta'm això.
11: Això va ser una experiència inolvidable. Per a mi va ser com anar a l'escola siguen pagar en vez de tinguen que pagar. Entonces, per a mi, damunt vam rodar en molt de temps.
10: Sí, sí.
11: És de veres que ara te contaré també que n'hi ha... La pel·lícula s'ha quedat en els personatges que érem secundaris, se mos veu molt poc.
10: Molt poquet.
11: Perquè, per decisions artístiques, s'ha tingut que retallar amb els protagonistes perquè s'entenguera més la història. Això ja és una ferida que també he tingut que sofrir, que també és això una cosa de la que...
10: Això no pensem en sí, el que és que estem a l'altre costat. No,
11: no se
10: no
11: parla.
10: Pensem...
11: I és de veres que li passa, vamos, li passa a actrius de Hollywood que de repente han tingut... Jo tenia també una... tenia escenetes, tal... Pues bueno, això no anem a poder veure-ho. És de veres que m'aneu a poder veure, sí, ahir fent una fantasia tremenda, perquè... El projecte de Rodrigo Sorogoyen és una metapel·lícula, és una metaficció,
10: sí, sí,
11: una pel·li dins d'una pel·li, entonces ja els meus companys i jo anàvem per a l'equip tècnic.
10: Sí.
11: Una altra cosa que és molt interessant és que jo faig de vestuarista en la pel·lícula. I jo en la vida real, a part d'actriu, soc vestuarista també.
10: També?
11: I em van...
10: Que bo!
11: O sea, va ser el meu segon treball, que sempre m'ha ajudat a mantindre'm, jo soc estilista i vestuarista.
10: Que bé!
11: Que, bueno, si vegeu l'IMDB, veureu que tinc quasi més IMDB de vestuari, perquè, òbviament, també pensa quants de vestuari ne puc fer a l'any.
10: Efectivament.
11: I quants efectivament. De... Sí, sí, jo soc molt vestuarista i que m'agarraren en aquest projecte per a fer de vestuarista...
10: De tu?
11: De mi, però actriu, amb Rodrigo Sorogoyen va ser... una fantasia. Treballar amb aquesta gent, tots els meus companys, que per a mi a dia d'avui són germans, tinguem un grup espectacular.
10: Que bé.
11: Sí que és de veres que s'ha quedat, per al meu gust, amb poqueta coseta, a nivell de que haguem, puguem apreciar,
10: sí,
11: però també la gent té que pensar en el que n'hi ha darrere, que perquè una peli de tant calibre com el de com la de Rodrigo Sorogoyen, El Ser Querido, puga funcionar així de bé com ha funcionat, és que altres actors que es veuen poc són... han passat per 5 fases de càsting, han fet...
10: És increïble, això.
11: Molt de recorrido, han tingut escenes gravades, han tingut molt més endarrere. Clar, però això funciona tant.
10: Clar.
11: Perquè per molt que després tallem, que això és una cosa que és a favor de projecto, això mos ho dia Rodrigo, no és personal. De fet, a mi m'ha encantat, jo me quedé...
10: Què et va dir Rodrigo Sorogoyen quan va decidir el muntatge final i
11: claro, tant
10: va,
11: a mi,
10: va comunicar...
11: Sí, tant a mi com a altres companyes, perquè això sí que té que dir, que Rodrigo és un ser espectacular, que s'ha comunicat bé, ens ha fet partícipe, inclús en el rodatge va ser molt, molt cercano, el tinguem com una persona més.
10: Mm.
11: És de veres amb tot el que... Sabem que darrere hi ha que és una persona molt intel·ligent, un
10: correcte,
11: geni,
10: sí, sí,
11: o una persona que diria jo d'altes capacitats, que a dia d'avui es tracta molt, però també una persona molt normal i molt cercana,
10: sí,
11: que se'n va a fer-te la birra igual,
10: sí, sí,
11: i estar
10: sí,
11: tu i a ballar mentre tot... saps? No,
10: sí,
11: no n'hi ha una comparació. Entonces, jo m'enduc més i jo convido més a la gent que vaig a també a veure-la, òbviament, a voler-me trobar ahí, sense l'expectativa de veure més o menys, sinó de dir, hòstia, Concha ha estat visguent això. O sigui, Concha ha estat darrere, perquè el bo és que m'aneu a veure darrere de totes les escenes, perquè al ser un equipo técnico...
10: Clar, estàs ahí.
11: Estic ahí.
10: Passes per ahí.
11: Claro, estic ahí. No,
10: tens que estar.
11: I se veu, o sigui, l'equipo técnico se li veu molt... perquè, clar, la pel·lícula va del que passa en el rodatge. Entonces sí que n'hi ha...
10: Mm-hmm.
11: Se veu molt. Que les escenetes que teníem els altres no s'han pogut... No han pogut veure la llum. Pues bueno, en el futur...
10: Estres.
11: Ja... Això jo, és que és dur, eh?
10: Comença a donar-me molta ràbia que no tinguem més temps, perquè
11: no
10: crec que
11: tu
10: i jo podíem parlar hores i hores.
11: Obvio.
10: Però, a veure, tu has estudiat cant?
11: Sí.
10: Eres mezzo-soprano?
11: Sí.
10: Has fet dansa clàssica, contemporània?
11: Ha fet un munt de coses.
10: Jazz, claqué, toques instruments, eres vestuarista...
11: I cusc.
10: Eres vestuarista... tu ets una dona del Renaixement. Vull dir, fas
11: amor,
10: de tot.
11: Amor, soc de l'olleria. En olleria, literalment, tu que el creus, el meu temps era igual
10: a fer coses,
11: a voler... Jo sempre he sigut una xiqueta de YouTube. ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé cuántos? I jo, feia poc, la costura, per exemple, és l'únic que sí que em ve de casa, que ma mare sempre, en ma casa sempre la moda s'ha tocat. Les coses artístiques sí que han sigut de la meva part. I sí que he tingut que anar aprenguent-les. També és de veres que quan vaig aixir de l'olleria molt prontet, vaig dir, tot el que no ha fet presencial, ara vaig a fer-ho. Entonces, per això sé tantes coses. També soy maestro de... O sea, ¿cómo se diu? Se diu... aprendí de mucho, maestro de nada.
10: Maestro de nada. Bueno, això són moltes, però tu eres una màquina. Ja t'ho dic. Me queda un minut.
11: No passa absolutament
10: res. Pròxim projecte en el que podem veure't.
11: Pues pròxim projecte en el que pugueu veure. Una pel·lícula que encara no tinguem estrena, que es diu Looking for Michael, que també es va gravar en València.
10: Uh-huh.
11: I jo ahí també tinc un paperet graciós. I que aixina de paperets graciosos m'aneu a veure ara, aneu a cansar-se de mi. El tema és que ja parlarem en el futur, però jo estic esperant que els directors valencians diguin aquesta xiqueta i fem projectes amb ella, perquè m'agradaria això, fer projectes dels meus sueños, que diguem, pues això, parlar de la natura, parlar de... que a mi una cosa que m'encantaria, i jo sí que convide que els directors valencians diguin, mira, aquí està la meva xica.
10: Conxi Espejo, se n'anem. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Tornarem a parlar. Tu tornaràs, que diu aquell.
11: Obvio, però jo estic al costat.
10: Perquè eres de l'olleria. I tenim una frase per acabar el programa que és, sigueu bones persones. Pots dir-la i jo ja la...
11: Per supost.
10: Per favor.
11: Sigueu bones persones.
10: Tornem el dilluns. Gràcies, Conxi.
11: Gràcies a tu.
10: Adéu.
6: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. La buena noticia está en el incendio de niebla en Huelva. Más de una semana y 31.000 hectáreas afectadas después, el fuego presenta una evolución favorable y, según los últimos datos, ya no está fuera de capacidad de extinción. Nos vamos hasta Huelva. Última hora. Sara Castro, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Tras 8 días de actividad, el incendio de niebla ya no está fuera de capacidad de extinción. El consejero de emergencias, Antonio Sanz, asegura que los trabajos han permitido estrangular el fuego, dejando como único frente activo el este. Sin embargo, la tarde volverá a ser complicada, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas superiores a los 40 grados. Expertos advierten de la muy difícil capacidad de extinción por unas condiciones atmosféricas que mantienen la intensidad del fuego tanto de día como de noche. En el operativo participan cerca de 900 efectivos y 33 medios aéreos, mientras unas 660 personas siguen desalojadas.
8: Peores noticias llegan desde Huesca, donde se ha complicado el fuego de la Peña de Riglos. Son ya 10.000 las hectáreas afectadas, 18 los pueblos desalojados, y se sigue trabajando en alejar el fuego del monasterio de San Juan de la Peña, la cuna del Reino de Aragón y una de las joyas del románico en España. Uno de los pueblos que han sido evacuados es Santa Cruz de las Heros, y con su alcaldesa Marifé Vinacua hemos hablado en Hoy por Hoy. Nos ha contado que las casas están muy cerca de quemarse y ha denunciado que se sintieron desprotegidos, ha dicho, porque ayer los trabajos de extinción se centraron sobre todo en salvar el patrimonio.
13: El pueblo está a punto de arder, ¿vale? Porque ayer los efectivos se centraron en los monasterios de San Juan de la Peña, que son mi casa, y las peñas de San Juan de la Peña son mis montes, pero se centraron en los monasterios y los pueblos nos quedamos un poco desprotegidos, la verdad. Estamos un poco indignados, porque al final la administración tiene que entender que sin pueblos y sin vecinos protegidos de poco sirven los monumentos.
8: La esperanza en ambos fuegos está puesta en el tiempo. Están empezando a bajar las temperaturas y para las próximas horas y durante todo el fin de semana se esperan importantes lluvias en buena parte del país. Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Hoy las temperaturas han bajado en el norte del país. Mañana el descenso será generalizado y las temperaturas máximas se moverán entre los 30 y 35 grados. Esta tarde, atención con los chubascos y las tormentas, sobre todo en el este peninsular y en el norte. Chaparrones muy intensos y tormentas tormentas que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento. Mañana sábado bajan las temperaturas y será una jornada insegura ya por la mañana con chaparrones y por la tarde atención con esas tormentas tanto en la península como en Baleares. Chubascos muy intensos que en una hora pueden dejar más de 15 litros por metro cuadrado. Las tormentas irán acompañadas de granizo y también por rachas muy fuertes de viento.
8: El tiempo, que también es importante para todos aquellos que ya están o se van a echar en los próximos minutos a la carretera. En menos de una hora empieza la gran operación salida del verano. Se esperan 5,6 millones de desplazamientos durante todo el fin de semana. Es la previsión más alta en estas fechas de los últimos 20 años. En la DGT está María Manjabacas. María, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Pues sorprendentemente las salidas de Madrid están bien, que esto es noticia, que esto no lo decimos en todas las crónicas. ¿Y dónde están los problemas hasta ahora? Pues están en las salidas de Valencia. La gente ha debido terminar la quincena o se van los pueblos.